Recordant la època dorada del mes de octubre, llega el 31, la noche dorada.

Recordant l'època dorada del mes d'octubre. I era el 31. La noche dorada. La noche dorada.